0: La scrigada 2026 a Breil. Las vacas sind arrivadas al vitg a conquei vo puspena stadion d'Alpa fin. A la scrigada o puspe de Niev Musau, de cocina tala tradizion in conta bemo la region, mo bain citzon sur als confins de la Svizra o.
1: Aun de ple impressions de la scargeda de Braille, tuns, fotografias, videos, am fleissen rtr.ch, lo vignescle riu, cei vacca cio dau al bie lac la stat, ad è diventada la miseriera quae cun meli a 700 liters.